0: Un divendres més per la directora de comunicació de Beniort, Suni López Fibla. I avui saludem a Suni en una setmana molt important per a la cooperativa de Benicarló, perquè este diumenge 31 de maig és el dia del seu aniversari.
1: Així és, estem de festa, Damián, perquè celebrem ja 80 anys formant part del món cooperatiu agroalimentari. El 31 de maig del 46 és el moment en què la nostra cooperativa pues, va començar el seu camí. Així que celebrem 8 dècades d'experiència i treball que ens han fet posicionar-nos com una empresa de confiança i un referent també en el món del cooperativisme de la Comunitat Valenciana. Han estat, per tant, 80 anys apropant el millor de la nostra terra i regalant felicitat a través de les nostres fruites i hortalisses. I tot això és gràcies al treball de tot l'equip Beniort que camina al nostre costat. Socis i sòcies i persones empleades, així com clients i proveïdors que confien dia a dia en Beniort. Sense cadascun d'ells, estos 80 anys no serien possibles, com tampoc sense la difusió que vosaltres, els mitjans de comunicació comarcals, regionals, ens ajudeu a donar visibilitat a tota l'actualitat que genera la nostra empresa. Mm-hmm.
0: Pues sí, moltíssimes felicitats per tota aquesta trajectòria, per la vostra història i sobretot pel vostre treball com a empresa cooperativa agroalimentària, referent en la nostra comunitat.
1: Moltes gràcies, Damián. La veritat és que és un goig compartir cada divendres, per la meva banda, aquest espai de ràdio amb tots vosaltres i poder posar-vos al dia de tota l'actualitat de Beniort. Apropar-vos, per tant, de primera mà les nostres novetats i ofertes i fer-vos 5 cèntims de tot el que es cou en cadascun dels nostres centres de treball. Perquè en aquests 80 anys Beniort s'ha convertit també en una gran empresa pel que fa a dimensions i a dades tan importants com eixos gairebé 56 milions d'euros de facturació o les prop de 60.000 tones de fruites i hortalisses comercialitzades. Sense oblidar els gairebé 2.000 socis i sòcies amb els que compartim camí o les més de 550 persones a les quals donem feina en plena temporada citrícola.
0: Ostres, això s'ha muntat molta gent, eh? I és que Beniort avui
1: sí,
0: en dia
1: són, són unes dades que, de les que podem sentir-nos molt orgullosos.
0: I tan orgullosos perquè és que Beniort avui en dia és el gran motor que ha diversificat el seu negoci inicial de venda de fruites i hortalisses i al costat d'aquestes àrees també ha sumat altres serveis oberts al públic en general. Això és d'alçar-se i fer una festa perquè, des de luego, que té molt de mèrit.
1: La veritat és que m'agrada que ho recordes perquè al costat d'aquest gran motor hortofrutícola hi ha serveis com el de subministraments, el boteig, benzinera i el lavadero, també el supermercat, la tenda

0: Line, el servei de planters, fruit secs, el de transports, al costat de les nostres oficines centrals, des d'on es porta tota la gestió administrativa i també es dona serveis complementaris als nostres socis de telefonia, assegurances o assessorament energètic. És a dir, que el servei és complet no només per als nostres socis i sòcies, sinó ja sabeu que ens hem obert al públic en general, a la societat en general, i qualsevol persona pot portar formar part de la nostra cooperativa.
1: És un gran mèrit aquest ventall de servicis al nostre abast, perquè recordem que la cooperativa de Benicarló està oberta per a tots i per a totes.
0: Així és, qualsevol persona, com deia, sense vinculació agrícola pot ser sòcia i beneficiar-se de tots els avantatges que suposa formar part de Benicarló. D'entrada, màxims descomptes en la nostra benzinera i també descomptes trimestrals per les compres que es fan al nostre supermercat, a més de poder aprofitar els preus especials en la factura de la llum per formar part del nostre col·lectiu i també de tarifes especials en el cas de la telefonia mòbil.
1: I on esteu treballant de valent és un dels magatzems principals de la vostra cooperativa, com és el de hortalisses, perquè actualment esteu immersos en la campanya de primavera i estiu. Això és de veres, Uni?
0: Doncs sí, estem en marxa en eixa campanya de primavera-estiu d'hortalisses amb una producció marcada per la proximitat, la frescor i la qualitat. Això no varia, siga hivern, siga estiu, tardor o primavera. Perquè els nostres clients allò que valoren és que treballem amb productes d'ací, de proximitat, que collim avui i demà ja estan en les seues mans. Eixa frescor i rapidesa de servei és una de les nostres grans fortaleses. A més, és clar, de la nostra varietat de productes. Ara, per exemple, en el que és la campanya d'estiu, pues, trobem productes com la tomata, la síndria o meló de moro, els pimentons, la carabasseta, les patates o el cogombre. Són ells els protagonistes, els veritables protagonistes de la temporada en la qual comercialitzarem al voltant d'uns 10 milions de quilos. I entre totes les hortalisses, la tomata continua sent una de les grans estrelles de la campanya, perquè són tomates que saben a tomates, que tenen un gran sabor i estan recolectades en el seu punt òptim de maduració. És a dir, que són tomates de les que hem menjat tota la vida. Pues eixe és el sabor de la tomata de Benicarló.
1: Vaja, i per a gustos, tomaques?
0: Doncs sí, perquè cultivem diverses varietats. Ho haureu vist estos dies en xarxes socials que hem presentat la creativitat dedicada a la campanya de tomates d'aquest estiu. Tenim tomates com la tradicional tomata d'ensalada, la tomata pera, la daniela, la negra i la tomata rosa. És a dir, cinc varietats són les que estem cultivant. Com sabeu, des de l'àrea d'hortalisses de Benicarló, treballem amb productes locals, amb productors locals, principalment dels termes de Benicarló, Vinaròs, Càlig i Peníscola, és l'abast en el qual tenim les finques, els terrenys de la cooperativa, i ho fem seguint un model basat en la col·laboració amb llauradors i llauradores de proximitat, la sostenibilitat com a bandera i el respecte al calendari natural de producció.
1: Pues ja ho sabeu, amb aquesta nova campanya, Benicarló continua apostant per la producció hortofrutícola de la temporada i de quilòmetre zero, consolidant-se com un referent en el territori.
0: I així volem seguir sent, seguim treballant al costat de tots els companys i companyes, dels nostres socis i sòcies, i sense perdre de vista pues, a tots els clients i clientes que són part fonamental d'este motor, d'esta gran empresa que és la Cooperativa Agrícola de Benicarló, que este diumenge, com diem al començament, pues està d'aniversari, està de cumpleaños i celebrarem 80 anys al vostre costat.
1: Pues moltíssimes felicitats i un plaer, com sempre, Suni.
0: Una abraçada gran i fins la setmana que ve.
1: Adéu.
2: Energia Vinaròs. ¿Pagas demasiado en tu factura de luz o gas? Trae tu factura y revisamos contigo opciones para que pagues menos, con atención personalizada y sin complicaciones. Ven a vernos en la calle Pilar 25, en Vinaròs, dentro de Informática Vinaròs. Confianza y buen servicio.
3: El meu nom és Aurelio Río, soc professor de l'IES José Vilaplana del Departament d'Automoció. Porto 28 anys en el centre impartint classes d'electromecànica i automoció i venim a presentar un projecte que han fet enguany en l'alumnat perquè ho conegui l'entorn.
4: Bueno, el meu nom és Marcos Martínez, jo no porto tant temps com el meu company, porto uns anyets, i la idea de començar el projecte este pues va ser un poc també per intentar inculcar a l'alumnat i el treballar en equip i poder gaudir també un poc més de lo que és el món i conèixer noves tecnologies.
5: Hola, jo sóc José i també sóc profe del Vilaplana i sí que és de veres que em van proposar formar part de l'equip i crec que és una oportunitat molt bona per als alumnes que puguen tindre un altre punt de vista del que és la mecànica amb un altre concepte com és la competició i el viure l'oportunitat d'estar a un circuit.
6: Jo sóc Àlex, sóc alumne del Vilaplana des de fa 4 anys, començat des del mitjà i ara acaba en el superior. I m'ha agradat aquesta idea de col·laborar en el projecte aquest perquè són coses diferents que s'han fet al centre i doncs és... no sé, m'ha agradat la idea aquesta de...
7: Vale, pues comentàveu que ja està obert l'oferta formativa. Quina és exactament l'oferta?
3: Mira, l'oferta formativa, vam fer una fira d'oferta formativa que enguany se va fer a Benicarló, vale? I el que hi ha que fer per a fer qualsevol cicle, el primer tot és fer una prescripció. Esa prescripció se va obrir el dia 20 i dura fins al dia 28. És importantíssim que se faci la prescripció i si pot ser a més d'un cicle, perquè si un cicle està saturat o no se fa o el que sigui, que tingui una opció de fer un altre tipus de cicle. Torno a repetir, se va obrir des del dia 20 i està fins al dia 28 oberta, i això per la pàgina web de la conselleria, allí està prescripció i surten tots els cicles que hi ha a la comarca i per aquesta zona.
7: Com a professors i alumne, què poden aprendre els nous alumnes que vinguen al curs?
4: A veure, això està molt enfocat en el tema de vehicle elèctric, noves tecnologies, quins sistemes de bateria poden funcionar millor, quin tipus de motor. El prototip intenta ser molt aerodinàmic perquè al final la finalitat real d'esta carrera és a veure qui fa més quilòmetres en la mateixa autonomia de bateria.
3: Marcos està parlant ara del projecte que han fet enguany, vale? Jo porto molts anys en educació i dic que treballar en projectes és molt interessant de cara al professorat i a l'alumnat. L'alumnat fica moltíssim interès quan hi ha un projecte, ells ho estan fent ells des de zero, veuen que se va crear a poc a poc i que al final el que estan fent funciona, els motiva moltíssim a l'hora de treballar. Quan comença a estudiar una miqueta el que és electromecànica i automoció, el que tu has comentat, l'alumnat es comença des de zero. En primer d'electromecànica es comença des de zero i toca tot la matèria que hi ha en automoció, des de motor, electricitat, circuitos bàsics, etc. I a poc a poc van a aprenent fins que arriben al superior, que és el cas d'Àlex, que ahir ja es comencen també a tocar el que és pintura del vehicle, xapa, tot. Mm-hmm. En aquest projecte ho han fet tot, però ens han basat en la part elèctrica de vehicles, que és el que avui en dia s'està transformant en el que és l'automoció.
7: I, bueno, parleu del projecte, aneu a la competició a França. Podeu explicar com ha sigut el procés, com heu començat i com, bueno, què terminareu allí ara?
4: Jo vaig participar en el centre que estava l'any passat ja, en la cursa esta, en la carrera. Es diu Albi Eco Race i es fa en la Villa d'Albi. És al sud de França, en la província, comarca d'Occitània. I, bueno, pues organitzen antics organitzadors de lo que es coneixia de com la Xeia Comaraton, que porta molts anys, però la Xeia Comaraton ja és un poc més tirant a universitat, encara que el meu company Aurelio va participar fa molts anys en esta mateixa. L'opera és que s'ha com ha pujat moltíssim el nivell, per tant han fet unes altres amb un nivell un poquet inferior pel lo que són centres educatius de secundària i cicles formatius, perquè si no, claro, nosaltres no tenim la financiació ni tenim el poder adquisitiu que té una universitat com per a començar a fer un projecte des de zero, començar a fer un esbós, fer gastar certs programes de tema de aerodinàmica. Nosaltres tenim recursos superlimitats, que si no fora per les empreses privades i entitats públiques que han col·laborat amb nosaltres, que des d'aquí m'agradaria donar-li les gràcies a l'Ajuntament de Vinaròs, a Intermàquines, a Montplanxa i a Arcrom, vale? Que són els que ens han ajudat a poder portar-ho endavant, perquè si no hauria sigut un poc complicat.
3: Quan se fa un projecte d'este, no se treballa només en el centre, en l'alumnat. També tenim la col·laboració d'empreses, de tècnics que saben o treballen més en el dia a dia en esta classe de material. Entonces, sempre demanem col·laboració, que ens guien una miqueta a veure com poden transformar una cosa en una altra, i també s'implica les empreses del sector, i l'alumnat va a voltes a les empreses allí a fer qualsevol cosa, o soldar una peça que necessitem, o mecanitzar una peça que se té que ajustar, el que sigui, i col·laboren les empreses. La veritat és que tenim molta col·laboració.
4: Sí,
3: I quan expliquem el projecte, la gent s'anima, diu, si necessiteu qualsevol cosa podeu vindre, que si necessiteu això podeu demanar-ho, i la veritat és que col·laboren en altres.
4: Nosaltres partíem d'una premissa que a principi pues, no era massa bona, perquè no sé si ho sabeu, però el centre ara mateix està en obres. No disposem de taller, perquè està tot en obres, està tot empantanat, i ha sigut pues, un poc supervivència a l'hora de poder fer certs processos fàcils i bàsics, però claro, no teníem les ferramentes necessàries, per tant hem tingut que demanar ajuda a les empreses. També, bueno, l'AFA també ha col·laborat, és important, de l'institut, i la direcció també ha posat el seu granet de sorra. I bueno, també pues, que parli un poquet Àlex sobre el cotxe, que al final serà el que estarà pujat als mandos del bolido, si el portarà.
6: Pues el vehicle en qüestió està fabricat en fibra de vidre, en un reforç estructural de metal. El cotxe com a tal, per dins té espuma per aïllar-lo, i perquè així se fa més lleuger, com he dit Marcos antes. Lo important és l'aerodinàmica i el pes en este tipus de curses. I des de farà una setmana ja el tenim en marxa, l'estem provant, estem testejant-lo pa quan sigui el dia de la cursa estigui el més provat possible, i nosaltres el més experimentat possible per poder-lo manipular ahí en la cursa.
7: Quin dia és la cursa?
4: Nosaltres serem d'ací de Vinaròs el dia 3. Sí, el dia 3 de juny. El que és la cursa, perquè bueno, ell també podria explicar un poquet el tema de, perquè no és només un dia, són diverses proves que...
6: El recorregut d'este serien unes tres proves. Entre elles seria una carrera curta de 20 minuts, després seria una altra més llarga de 2 hores, que cada 40 minuts hi ha diversos pilots i ens tindrem que anar intercanviant. I després és fer un slalom, que per a qui no ho sàpiga és passar entre conos, i
4: una prova d'habilitat.
6: Sí, això mateix.
7: Per a
6: provar la seguretat del vehicle i això.
7: Sí. I quantes persones anireu allà a la cursa?
5: En total, que serem?
4: En total 20? Som de 9.
5: De 9, 20?
4: De 9 en professors i alumnes.
5: De 9.
7: I tots heu participat al projecte, entenc, i...
4: No? Sí, sí, claro. Tot el que al final ve és perquè s'ha involucrat d'una manera o d'una altra, i sempre, pues, jo... com a docent, no, però al final sempre intentes, no vols involucrar-te molt perquè ells vagin fent i vas donant directrius, però al final pues, sempre va, que jo em pose també, sempre estar allí en ells, i també pues, canviar un poquet la visió que tenen de nosaltres, de dir pues, no és tan recte com jo pensava, o no és tan... Entonces, tot això també fa humanitzar un poquet més el tracte que tenim en ells.
5: És com el que ja he dit abans, que és un projecte que és atractiu, i quan veus el cotxe al final, que és el que va competir, et fica curiositat i vols formar part de la situació. Clar.
7: I considero que cada vegada hi ha més interès per els vehicles elèctrics, o ha sigut...
3: Bueno, això és una fase que té que passar de passar del motor de combustió a passar a elèctric, que és una fase és molt reàcil els canvis. Normalment la gent
6: d'aficionada sí. al motor de combustió.
3: Sí, però això passa, com jo sempre ho he dit, els cotxes avui en dia podies portar-lo en un joystick i podien això, però estem acostumats a portar la palanqueta, i si li lleven la palanqueta hi ha gent que ja va perduda. Yeah. Però això és una fase que tens que passar, després és supercòmodo, supermanejable i funciona bé. Però clar, és una fase que té que anar a poc a poc fent. Cada vegada està més implantat, el cotxe sí. elèctric més implantat, més zones de càrrega, més espais per a poder carregar el cotxe més ràpid, i poc a poc s'anirà implantant el sistema elèctric.
7: I considero que la gent, bueno, els alumnes també s'interessen més per aquests tipus de vehicles o per la formació. Com ha anat evolucionant?
4: Jo crec que ara... Pues l'alumnat al final són adolescents, i com aquell que diu, li corre gasolina per les venes, i ells volen fer ruido, volen fer que els miren. Entonces, per tant, jo suposo que ara mateix pues, no estan en la seva fase de vida que els agradaria o que els interessa molt, però bueno, jo crec que sempre després d'un desenvolupament personal i professional sempre pot anar a més i implicar-se més en el tema de la mobilitat elèctrica.
3: Bueno, con respecte al vehicle que han fet al centre, cal dir que no hem agafat quatre ferros i l'han tirat allà. O sigui, el cotxe, quan arriba allí al circuit, té que passar unes verificacions de seguretat.
5: Sí, sí.
3: Que frene, que el cinturó de seguretat que sujeta el que té que sujetar, que no volque, o sigui, abans de córrer passen unes verificacions. Si aquestes verificacions no les complixen, el cotxe no corre.
4: No pot participar. Vale?
3: Sí, entonces, que han tocat tot dins del projecte, han tocat tot, seguretat,
4: confortabilitat tot. I tot.
5: Sí, a més han fet un boceto, han dibuixat un boceto del cotxe i l'esquema elèctric del vehicle. Mm-hmm. Clar.
4: Sí, això el que és l'organització ens demana certs requisits mínims, i bueno, uno d'ells és això, pues, fer tot l'esquema elèctric perquè ells també tinguin clar com funciona. Mm-hmm. I que funcionen tots els sistemes de seguretat
5: i sigui un dispositiu segur.
4: Correcte.
7: Te pregunto a tu directament perquè eres alumne. Mm. Què suposa per a tu participar en una competició així internacional?
6: Pues la veritat, pues tot un honor. Mm-hmm. Ja que aquestes coses mai sabia, o jo mai l'havia vist en el meu centre, i és algo pues que sempre he pensat, ostres, podríem fer en algun moment algun projecte més interessant, podríem sortir en Espanya, i s'ha fet realitat el meu somni. Mm-hmm.
7: Que guai. I bueno, a la gent que escolta i que diga, igual m'interessa anar a aquesta formació, a aquest curs, quines sortides pot tindre?
3: Pues laborals té moltíssimes. Mira, una cosa que cal dir també és que dins del projecte este només som xics, també han participat xiques, tenim alumnes que han participat.
4: De fet, i és una piloto
3: és Àlex, Irene també, que no ha pogut vindre, però també ha estudiat mecànica i no ha pogut vindre perquè està fent formació en empresa, està en una empresa fent les pràctiques i no ha pogut vindre, i per això tenim alumnes també.
4: La team manager també és una xica. Sí. Vull dir que
3: ha de prendre
4: inclusió total,
3: sobretot mecànica de l'automòbil, aunque toquem tots els sectors, intentem treballar projectes com en este cas per a motivar l'alumnat. Hi ha voltes que fem reparacions reals de cotxes d'alumnes, per exemple Àlex ja va pujar a l'institut en cotxe, hi ha vegades que entrem al cotxe d'ell, fem reparacions reals del cotxe d'això. En el sector, per exemple, de xapa i pintura reparem alguna peça que se pugui reparar que no...
6: Hi ha el taller aquest any per a fer pràctiques entre els nostres vehicles. Mm-hmm. I hem fet la pràctica sobre el nostre vehicle, entonces si quedava bé, pues això que t'emportés i quedava malament, pues s'ha après el procés, i al ser teu pues com que li fiques més interès i més cuidado de que quede bé.
3: Claro, això és poc a poc, van madurant, perquè en primer ho fem tots allà en el taller en material que tenim allí, perquè si se trenca, se trenca i no passa res, però a mesura que van passant del curs ja veus la maduresa de l'alumnat, el que fica interès i vol aprendre enseguida se veu i li pots deixar material que pugui treballar en ell com cal a un taller, i poc a poc van sortint. Nosaltres tenim el 100% d'alumnat que termina el cicle formatiu treballant, i perquè no hi ha més alumnat, perquè mà d'obra se necessita.
4: Tenim molta demanda de, es posen en contacte amb nosaltres moltes empreses per enviar-li a xavals que segurament acaben les pràctiques i es queden. Hi ha una alta probabilitat també en un cicle superior. Pues, pot ser cap de taller, inspector de ITV. Entonces, clar, no és només, si arribes al superior, no és només estar fent tota la teva vida pues, canvis d'oli i filtros i frenos, eh? que n'hi ha evolució o n'hi ha altres bares que poder tocar, com així estem en Vinaròs i és una zona també agrícola, pues, també un poquet enfocat al tema de hidràulica, de tractors i tot això, pues, també n'hi ha sortida.
5: Sí, a més també al final acaba preparant-te també inclús per al que vol accedir a una enginyeria de mecànica, que també no és, igual no és la millor preparació, però et fundamenta per a poder entrar i disfrutar d'una enginyeria.
7: Sí,
5: també.
7: Ja tindries una
5: base molt forta.
3: L'abanico de sortides és molt ampli. Sí, sí. Lo que passa que després també se té que implicar molt l'alumnat. Tenim un alumne, per exemple, que està de jefe de mecànics en la Fórmula 2000, i ell volia ser mecànic de competició, i ell quan va acabar se va buscar centres on podia continuar formant-se fins que ho va aconseguir i està ahí treballant de jefe mecànic de la Fórmula 2000.
7: Quantes places teniu al curs?
3: Normalment en primer se sol omplir.
4: Uh-huh. Primer de mitjà.
3: En primer d'electromecànica se sol omplir i n'hi ha sobre 27, 28 alumnes se sol omplir. Sí que és veritat que després passen a segon, passen una vintena, 24, 25, solen passar, i poc a poc, avui en dia treballem en la formació dual, que és tant al centre i fan pràctiques a les empreses des de primer, des de primer ja van a les empreses a fer pràctiques, i després normalment en superior molta gent ja se queden treballant, perquè quan és jove i toquen diners i cotxes i això ja diu ja tinc prou, i nosaltres diem que continuen, que tens a treballar sempre estan a temps, que continuen, que facin el superior, que després l'obrim el porte. I sobre segon solen tindre de 18 a 20 alumnes per grup. Sí. Depèn d'anys, això també depèn d'anys de...
5: Sí,
3: de
5: també està la modalitat semipresencial.
3: Nosaltres tenim la modalitat semipresencial d'automoció, que és el grau superior. Ho estan fent molta gent que està treballant. Estan als tallers. Ha sortit una modalitat que és l'acredita, que se li acredita la vida laboral, portant una documentació que se li demana. I a partir d'ahir, les mòduls que li queden pendents de traure per tindre la titulació s'apunten en semipresencial ho fan online per ordenador, i un període
4: un tant per cent venen
3: al centre, se li acopla, tenim horari de matí i de vesprada, doncs pots acudir al centre o de matí o de vesprada com te vagi, pues bueno, jo vaig a turno esta setmana, treballo de matí, pues la setmana que ve aniré de vesprada al centre. I també tenim molta matrícula de
4: sí, clar, que no és només xavals que acaben d'eixir de l'ESO, que al final una persona adulta pot estudiar sense cap tipus de problema, i n'hi ha facilitats per poder fer.
5: Per a prosperar un poquet.
3: Sí. Clar, de fet, de semipresencial tenim gent de tota la província. Tenim gent inclús de la part de València i per ahí, que s'apunten a semipresencial, venen aquí a fer les pràctiques, a fer les proves que tenen que fer, i continuen estudiant a casa i fent la feina des de casa.
7: Sí, molt guai. No sé si voleu dir alguna coseta més, que se us ha escapat o algo.
3: Bueno, sobretot agrair als col·laboradors que han fet
4: possible també poder participar, i bueno, també pues, la nostra intenció, si tot continua com fins ara, és pues, començar un altre projecte també relacionat amb això, i poder donar-li més amplitud d'alumnat a esta carrera que anem de cara a cursos futurs.
3: Uh-huh. Cal dir també que han vingut tres, però nosaltres al departament som 14 professors, tots han ficat una piqueta de granet d'arena de sorra que al cotxe, tots han ficat una miqueta d'això. Treballem diferents, el que toca frenos intenta treballar els frenos, el que treballa carrosseria. Per exemple, no han pogut pintar el cotxe al centre perquè estan d'obres.
4: No tenim taller.
3: I m'ho planxa un
4: antic alumne.
3: Que és un antic alumne, que se va muntar un
4: antic alumne.
3: Ha col·laborat amb nosaltres i ho està pintant ell allò. Van algun alumne a ajudar-los i per la tarda. I entre tots anem a tirar el cap avant.
4: Sí. Anem a veure quin resultat. La intenció és anar a guanyar, però ja el que és claro, que...
3: A França tampoc podem anar tots. O sigui, a França anem un grup... Bueno, jo no vaig, en aquest cas, van un grup de tres professors. Tres professors i 14 o 15 alumnes. Anem en més centres, o sigui, no anem només nosaltres d'aquí, va també d'Alcoi... No?
4: D'Alcoi i de Sant Vicent.
3: Sí. Vale.
4: Hem fet la ruta i anirem en autobús els tres centres.
7: Vale. Cada un en el seu cotxe fer.
4: No, sí. Claro. Els centres, o sea, el de Alcoi per exemple porta dos.
7: Sí.
4: I el de Sant Vicent en porta uno.
7: Vale.
3: Que això també ja ho veuran ells, que també fan molta germanor, que vagin tots de que han estudiat perquè nosaltres ja vam fer un projecte seria projecte Jagostí, que era un cotxe també de això, per la Selva i Marató. I vam anar i també una setmana a Nogaro, a França, i s'ho van passar de cine perquè clar, allí era el campionat del món, no era un campionat de... I clar, venien de tot el món, japonesos, xinos, alemans, venien de... I és, la veritat que l'alumnat s'ho va passar genial allí, perquè estàs dins del circuit tota la setmana i fan molta germanor, parlen en uns, parlen en un altre,
4: sí,
3: fan concert, fan... O sigui, que dins del circuit hi ha molt d'ambientillo i la veritat que s'ho passen molt.
4: Clar, nosaltres ens quedem a dormir allí en tendes de campanya. Al final, doncs, tenim que portar tot, perquè allí no n'hi ha... És com si diguem, és un aeròdrom. Però després allí ens quedem a dormir. I ho muntarem tot allí, muntarem el campamento base.
3: Claro, lo que ha dit Marcos abans, lo de la Self Eco Marathon, que és el primer projecte que vam fer nosaltres, anàvem a universitat. Nosaltres anàvem a entendre la campanya que diu Marcos, i hi havia universitats que portaven hasta cuiners. Sí, claro, el pressupost era... Sí. Però bueno, a la Fórmula 1 també corren no Mercedes i corren agut que queda primer i agut que queda l'últim. Sí, lo bonico és això, fer el projecte, que els alumnes participen, s'ho passen bé i després això, anar i tornar de...
8: Viure l'experiència,
4: clar. Bueno, lo més important de tot, al final no hem dit el nom del projecte. El projecte es diu Servolt. Hem intentat agafar un poc d'un trosset de Pinarós i donar-li un toc ecologístic per el tema de voltatge, no? El logo pues és un tros de blau que seria el del riu Cérvol i un tros de verd d'ecologia, vale? I pues això, la intenció era això, donar-li un trosset de Pinarós al cotxet.
7: Sí.
3: Intentarem això, treballar més projectes perquè lo que diem, l'alumnat se motiva moltíssim, se fica moltes hores també.
4: De fet anem fora del nostre horari, tant els alumnes com els professors, per a poder donar abast, perquè són moltes coses i al final pues, hi ha gent que no ho acaba d'entendre, no ho acaba de... però al final si tu veus a ells que estan motivats i dius mira, m'és igual, tinc que anar per el matí també, vaig i no passa res. Al final també pues, estem un poc mos comprometem més en ells i intentem donar...
3: Claro, que no se veu, però són moltíssimes hores en tot.
4: Sí, sí.
3: En buscar col·laboradors, en buscar peces, en mirar a veure què se pot
4: mirar
3: fer,
4: mirar a veure quin és el millor motor que podia funcionar així o quin és la millor tecnologia de bateria o...
6: Prova i error.
3: Claro.
6: Peces que se poden trencar.
4: I tota la logística que porta darrere, al final pues, són moltes hores. I ara esta setmana anem locos buscant coses i preparant i comprant.
7: Que de
4: sí,
7: poquito, ¿no? Entonces
4: sí, ya sí, ya en el día 3.
7: Sí.
4: Ya la semana que ve.
7: Pues per la meva part, moltes gràcies per vindre, per parlar de el vostre projecte i molta sort.
4: Moltes gràcies. Per donar-vos visibilitat i, sí. I un mitjà per poder parlar.
7: De res. Gràcies.
8: Sant Mateo. Cae el sol. Tardeos Chill en el jardín de bodegas Besalduc Baix en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol de 18 a 21 horas. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Reservas con hasta 48 horas de anticipación. 10% de descuento. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-62-80 o en bvbbodegues.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
9: Y también música en vivo con DJ.
10: Hola, bon dia. Avui estic en John, director d'Ateneu, i en Laura, que és persona usuària. Així que primer que res, moltes gràcies per vindre.
11: Gràcies a ti.
10: I què mos podeu contar d'Ateneu? Què és Ateneu per a la gent que no ho conec?
11: Bueno, Ateneu... ¿Empiezo yo, Laura?
12: Sí, claro.
11: Es una asociación que tiene su sede en Benicarló y atiende a personas con daño cerebral adquirido. No solo a las personas que tienen esa lesión, sino también a sus familias uh-huh. y a sus amistades. Y además de daño cerebral adquirido, atiende también a personas con esclerosis múltiple a través de un convenio con esclerosis múltiple de Castellón, por un tema de distancia, y también otras enfermedades neurológicas afines uh-huh. al daño cerebral.
10: ¿Y cuáles son los principales retos que afrontan las personas usuarias en su día a día?
11: Bueno, en eso creo que aquí tenemos a Laura, que ideal para que lo diga.
12: No sé, pero bueno, no sé si sé. Lo que pasa es que, claro, es que cuando tú arribes allí al centro, tú surtes del hospital y no solo tienes que anar. Ahora porque ni aunque es de un neural, pero no me despacharà 3 o 4 mesos y punto. Lo que uh-huh. te dan per rehabilitación. Y aquí en Ateneu, com és una associació de famílies, pots anar sempre. Entonces vas allí i pots fer moltes coses. Per exemple, no tens ganes d'aixecar-te. Pues mira, t'obligues a aixecar-te i anar al col·le, que li dic jo. Entonces tenim una furgona que mos ve a buscar la furgoneta, que a vegades la tenim que no mos funciona. Ja que diu. Però bueno, anem a la furgoneta, mos porta, mos deixa tot. Uh-huh. I entonces per allí fem moltes teràpies. Igual tenim fisio, tenim psicòloga, tenim... un taller on fem un munt de coses, nosaltres treballant en les mans i tal. I què més tenim?
11: Bueno, ocupacional, logòpeda, teatro, talleres de música, huerto ecològic.
12: Sí, huerto ecològic. Tenim un taller de música, és molt xulo perquè és música i vibra, fem allí en tot, saps?
11: Hacemos muchas salidas, sí. La playa, la piscina, ahora que viene el verano. Uh-huh. El objetivo es eso, es hacer una rehabilitación por el lado, digamos... clínico, tenemos logópedas, neuropsicólogas, psicólogos, fisios, y por el lado social también ese volver a vivir después claro. de ¿no? de la
12: es
11: lesión.
12: Es que te quedes parado porque como es una cosa que te ve, ya se dio un daño cerebral adquirido y tan adquirido porque no te vas a pelear y te claro. vas como ahora, pues estás aquí parlant y de momento vas, ¿qué va a pasar? Que no sé qué, ya, te quedes ahí, que no vas parlant y vas. Bueno, cada uno hemos pasado de una manera. Però vull dir que te canvia la vida en un segon. I hasta entonces pues vas allí i hi ha gent que està con tu, hi ha gent que està millor, hi ha gent que pues, també, o no. I tot això amb el que podem. Sí. I per lo menos te distraus, estàs allí, xerres amb la gent, que és el que diu ell, socialitzes. Sí. I tot això. Sí. Bueno, va molt bé.
10: Cada dia hacéis actividades diferentes o tenéis como una rutina establecida?
11: Bueno, está claro, hay actividades que ya están determinadas para cada día.
10: Okay.
11: Entonces, por ejemplo, los martes y los jueves hay un grupo que allí las actividades sociales, digamos, son voluntarias. Uh-huh. Es decir, tú te apuntas a lo que te apetece. Si a ti te gusta teatro, te apuntas a teatro. Si tú quieres hacer huerto, te apuntas al huerto, uh-huh. Taller de compras, etcétera. Entonces hay días que salimos al huerto. Los martes y los jueves hay huerto, con distintos grupos de personas, porque no todas vienen todos los días, entonces es muy variado, pero sí que las actividades están como distribuidas a lo largo de la semana. Luego los lunes es mayormente teatro, taller ocupacional. Los miércoles hay salida al mercado, taller de compras, que le decimos, que es aprovechando que ese día en Benicarló es el mercado,
10: sí.
11: se sale a pasear, pero también a comprar, se compran...
12: Y hacen el vermutet.
11: Y hacen, muy bien, el vermutet. Claro. Se compran cosas que a lo mejor se necesitan para el taller ocupacional. Uh-huh. Ellos mismos compran, ¿no? Las personas van, compran, o dicen, me voy a tomar un café, o me voy a comprar esto, aprovecho la salida. Lo que decía Laura recién, que es esa obligación de decir, va, me levanto y voy, porque si no me quedo en casa.
12: La misma casa que faría, ¿no? Pues sí.
10: Claro.
12: Que se cae, pintáramos el morro y la faría.
11: Y bueno, y cada día tenemos actividades distintas que hacen dos distintos grupos de personas. De lunes a viernes, principalmente por la mañana, comenzamos con las actividades a las 10 y acabamos, hay días que acabamos a la 1 y hay días que acabamos a las 2. Uh-huh. Y a la vez de las actividades sociales, digamos, también se llevan a cabo las terapias, las sesiones de rehabilitación ya más clínica, ¿no? Fisioterapia, neuropsicología, fisioterapia, dije, logopedia, sí, etcétera.
12: Tienen un taller de revista.
11: Muy bien, hay un taller de revista. ¿En qué consiste?
12: Las noticias que tienen de, pues, allí del pueblo.
10: Sí.
11: ¿En la web?
12: Sí.
11: ¿Que lo llevan ellos?
12: ¿Cómo se dice? A Instagram.
11: Y en Facebook, ¿no? Sí. Muy bien.
12: Tiene una página de esta web. Sí. Es más chulo porque yo sigo todo lo que hacemos. Uh-huh. Hacemos muchas cosas, ¿eh?
11: Sí.
12: Porque yo veo eso, miro el fachado que pues me gusta, claro, para que la gente se salga y que miren. Sí,
11: sí.
10: Pues
11: sí,
10: sí, pues sí.
11: Es que no paran.
10: Bueno, eso es importante, no hay que parar.
12: Bueno, porque tenéis mala jefa, que es la que nos ayuda, pero bueno. Nosotros también hacemos lo que podemos.
10: Muy bien. Y, por ejemplo, ¿cómo nace Ateneu? ¿Cuándo nació?
11: Bueno, Ateneu tiene una historia. Yo tengo... Mi historia es reciente con Ateneu. Hace 2 años que estoy, digamos, como director. Sí que estaba antes llevando el taller de teatro. Pero Ateneu nace en su principio, ahí también te va a poder explicar un poco más Laura, en Castellón.
12: Yo tampoco no sé muy seguro, pero bueno, sé que dependía de Castellón. Uh-huh.
11: En su inicio, sí, digamos, todos los casos de daño cerebral que se atendían en Castellón, se derivaban, bueno, a la Magdalena primero, y de ahí a daño cerebral adquirido de Castellón. Uh-huh. Y luego por una necesidad de geográfica, es decir, la gente de aquí, irse hasta Castellón era complicado. Uh-huh. Imagínate si tienes que ir todos los días.
10: Claro.
11: Entonces, de a poco, las familias, las personas con daño cerebral, las amistades y todo, comenzaron a formar la asociación, sí, sí, sí, aquí, sí, en Benicarló. Sí. Primero comenzó un poco apadrinada por Castellón, uh-huh, como una especie de delegación, y en el año 2009 comienza en Benicarló como delegación de Castellón, y en 2019
12: sí, cuando lo del coronavirus,
11: ese, por ahí se independiza, digamos, de Castellón, y ya comienza como organización, uh-huh, digamos, autónoma, ¿no? Ya, uh-huh, dependemos de nosotros mismos.
10: Okay. ¿Y de qué manera puede colaborar la gente de pueblo de Benicarló, pero también Peñíscola, Vinaroz, entiendo, con vosotros, con la asociación?
11: Bueno, justamente la asociación nuestra lo que tiene es de un carácter comarcal, es, uh-huh, decir, trabaja con personas no solo, obviamente, de Benicarló, sino que de toda la comarca.
10: Okay.
11: Y también de la zona lindera de Cataluña. Uh-huh. Entonces, las colaboraciones, digamos, son por diferentes vías. Una de las principales es la cuota de socios, ¿no? Asociándose, las personas que vienen a atenderse, en su mayoría son socios, socias, y tienen familiares que a lo mejor también son personas socias. La otra es las donaciones, uh-huh, los donativos, las colaboraciones espontáneas. Y luego nosotros, lo que te decía antes, no paramos, siempre estamos haciendo cosas. Por ejemplo, este fin de semana que viene, el sábado que viene, hacemos nuestro primer recital solidario,
12: sí,
11: en la Plaza Constitución, sí, de Benicarló. Y eso, bueno, justamente es un evento solidario, es uno de los motores principales para recaudar fondos para la asociación. Entonces ahí es, la entrada es libre y gratuita, y es ir y a lo mejor comprar una bebida, comprar una cerveza, comprar algo para comer, mirar lo que hacemos en el taller ocupacional, que también va a estar a la venta los productos.
12: Es como una tendita que tienen allí.
10: Sí.
12: Y yo después haré todo lo que hacen.
10: Ok.
11: Y esa es una. Y
12: consigo inventarios.
11: Sí.
10: Sí, abanicos.
12: Y bueno, hacen muchas cosas. Está muy bien.
11: Y luego, bueno, a través de eso, de asociarse o de donaciones, hay empresas que donan, hay instituciones bancarias de las zonas que donan, los ayuntamientos también nos dan ayudas públicas, sin las cuales no podríamos subsistir, porque somos una asociación de personas, eso, de personas con daño, amistades, familias. Entonces es muy importante
12: el apoyo.
11: Por más pequeño que sea, es bienvenido.
12: Ah, y también tenemos música el día este, el sábado.
11: Sí, claro, es un recital con bandas.
12: Sí, sí.
11: Incluso hay personas usuarias que participan en una o dos bandas, entonces van a estar participando también ahí en vivo. O sea, no solo son bandas de la zona, sino que también conformadas por personas usuarias del centro.
10: Pues yo os quería preguntar más sobre el tema del recital, porque claro, es solidario, habéis dicho, pero ¿a qué hora empieza? ¿Cuáles serán las diferentes actividades? Porque la gente también esté un poco más enterada, no vaya a la Constitución y diga, uy, ¿esto qué es? No, quiero ir.
12: No, quería hablar de bombón.
11: Muy bien.
12: Sí, Misha estará bien.
11: Sí, sí. Pues a las cinco y media comienza con las primeras bandas, son cinco bandas que van a ir pasando. Y mientras tanto, bueno, va a haber es como un tardeo más que un recital. Es un recital alargado de 5:30 a 10:00 p.m. Entonces ahí va a haber para beber, para comer si quieren un bocadillo, algo para picar.
12: Además estamos mal compuestos, como estamos allí en la Constitución. Y la gente pasa que por lo menos saturen, miren y a
11: Coseta. Sí.
10: Vale, tienen un buen tardeo, le agrade,
11: Sí,
12: estarán allí tocando y todo eso.
11: La música obviamente es en vivo, las bandas en vivo.
12: Y vaya más tanados que no hemos podido.
10: Y no sé, ¿qué más queréis contar? ¿Cuál es, aparte, vuestro día a día también allí en Ateneo?
11: Bueno, un poco también lo que tratamos de hacer siempre a través de los recitales, de las charlas, de... Nosotros tratamos de hacer difusión siempre de lo que es el daño cerebral, ¿no? Que muchas veces... lo que contaba Laura, ahora a lo mejor si nos quiere contar su experiencia, es algo que te pilla de golpe y te cambia la vida. De un momento para otro, te cambia la vida.
12: Yo siempre digo lo mateix, que es lo que me ha pasado. Yo cantaba a la rondalla de Vinaròs a les Camarades, bueno, y cantando allí me vais a quedar, ¿sabes? Me vais a quedar bien, no podía cantar, me va a la boca, tal. Y como siempre estoy de Roma, no me enfrié en casa. Y total, bueno, pues me van a emportar y ya. Pues ya. Todo lo que me ha pasado. Pues claro, no puedes ya caminar, no puedes hablar, no te puedes. Te tienen que cambiar, te puedes empañar. Que ahora me ha escrito una canción, yo me he escrito un poema de eso. Y muchas cosas son de ahí, muchas cosas me han hecho entre todos. Pero es verdad. Entonces, claro. Y han hecho una canción muy bonita.
11: Sí, sí, la volví, han compuesto una canción, pero, en el taller de.
12: Pero ahora los tengo hecho afinados, ¿sabes? Pues es decir, de cambiar la vida, porque yo feo un montón de cosas. Yo no al teatro, ahora no me morizo tanto. Pero entonces, bueno, igual vaig al d'ell, però venia maquillant de Vinaròs i tot això, que tu també anava. I vull dir, fes moltes coses, anaves al teatre, anaves aquí, anaves allà, anava a pintar, bueno, anava molt de puestos. I després te canvio perquè, clar, no pots fer res, vull dir, te quedes allí, o vas en una cadira de rodes, o vas en una motoreta d'estes elèctriques, i jo dic, això no pot ser perquè, clar, cada un segons com té el problema, m'entens? Perquè encara que tu vulguis, la teva voluntat era aixecar-te, si no pots, si te diu que no, és que no. Perquè la va mirar. Jo li dic, menjar-me la sorra, que tot el rato vas així, no? Però no hi ha manera. I dic, tot el més que puc fer això, no me puc fer el moño, no me puc fer plegar. Però bueno, això és el de menys encara. Però per estar com estàvem, no jo, totes les persones que ens ha passat això, per estar com estàvem, estar com estem ara, per almenys a caminem, es veu més malament i podem fer coses, i des d'aquí a l'Ateneu jo per mi m'ha anat molt bé. M'ha ajudat molt, a vegades m'enfado també, clar, no? Perquè allí pues, hi ha molta gent i cada un pensem d'una manera, el que un li pareix bé a l'altre no, però és igual, però ja tens una relació, vull dir, no és quedar-te a casa. Ja.
10: Totalment, sí.
12: Per mi molt bé lo teniu, un 10.
11: Sí, és un poco eso, volver a tu vida normal. El daño cerebral no afecta a todos es una lesión que afecta de distintas maneras, uh-huh. Tanto en gravedad como en lo que abarca el cuerpo. Te puede afectar, como decía Laura, a lo mejor una parte del cuerpo, un brazo, pero puedes caminar, o te puede afectar mayor proporción del cuerpo y no puedes caminar. Te puede afectar el habla, no puedes hablar. Entonces hay distintos niveles de afectación.
12: Ya, uh-huh. Eso es un proceso muy largo, muy poco a poco.
11: Yeah. Y además, bueno, eso repercute no solo en tu físico, sino también en tus emociones, claro. En tu uh-huh. forma de comportarte, toda la parte cognitiva y en la familia, en quienes uh-huh. te rodean. Entonces un poco la labor de la asociación es eso, es dar esa contención y trabajar no solo con la persona afectada, sino con el entorno, uh-huh. Para lograr no perder los avances que han hecho, para estar ahí siempre activos y para que realmente puedan ir adquiriendo su autonomía día a día. Es el gran objetivo, ¿no?
12: Que uno diga, ¿no? Porque es igual que cuando tienes los chiquis, chicotellos, bebés, que os pones a la guardería. Uh-huh. Una persona que está con un atroz, bueno, ahora hay un poco de camina, pero antes no. ¿Qué fas? Lo tens allí al llit i què fas amb aquesta persona? Yeah. Els fills també tenen feina i també tenen la seva vida o l'entorn que tu tens familiar. I això va molt bé perquè vas, te quedes ahí, el que digues jo, dius a la gent, xares, tal, igual, i és diferent. Mm. És una ajuda molt gran.
11: Sí, sí.
12: Encara que no ho veiem, hi ha gent que... Però bueno, és la veritat. Mm.
11: Y después a nivel comunidad, sí que también nos gusta poder aportar... a la sociedad otras cosas, ¿no? En cuanto a lo que es trabajo social, estamos haciendo proyectos con colegios, uh-huh. con institutos. Entonces, ahora justamente hemos acabado un proyecto muy, muy, muy chulo que hicimos durante este año escolar, uh-huh. con el Colegio La Consolación de Benicarló. Un proyecto de aprendizaje y servicio. Entonces vienen... los niños y niñas de los cuartos
10: sí.
11: a hacer trabajos junto con las personas usuarias, uh-huh. entonces comparten ahí un tiempo de interacción. Es una locura porque vienen 20, 30 niños más todos los que estamos
12: sí,
11: ahí,
12: pero les interesa,
11: pero es muy bonito. Y conocen de cerca también, claro. Eso, ¿no? Que no parezca que, uy, mira, son personas una persona en silla es una persona rara, o una persona que no puede hablar, no sé, le tengo un poco de aprensión, sino que lo vean como algo natural. Hemos dado charlas en colegios también, donde han hecho preguntas muy, muy, muy interesantes, muy de comprender, ¿no? La realidad de ellos. Yo creo que poco a poco, esto de visualizar, de dar a conocer,
10: totalmente,
11: ya sea nuestra... en lo que nosotros trabajamos, como cualquier otro tipo de enfermedad o de discapacidad, está muy bien que se pueda hacer y que se puedan generar los espacios.
10: Totalmente. Bueno, pues hablando de generar espacios, habéis comentado que tenéis una página web y redes sociales, entonces, para que la gente os busque información sobre vosotros, se interese también, si queréis comentar más sobre eso, ya por mi parte habría terminado.
11: Vale, pues la página...

0: Molt bona vesprada a tots i a totes. Avui divendres 29 de març del 2026 anem a apropar-vos totes les notícies de la comarca. Així a la ràdio i arrenquem amb l'actualitat de la comarca on la Fundació de la Caixa Vinaròs nomena a Le Vinarosenc 2026 el cuiner Rubén Miralles. La Fundació Caixa Vinaròs ha anunciat oficialment a través de la seva presidenta Josefa Gondomar que així ho presentava.
1: El passat divendres 22 de maig es reunia el jurat de la Le Vinarosenc per escollir qui seria el guanyador d'aquest any. I finalment el guanyador va ser la persona que està al meu costat, Rubén Miralles. Rubén s'ha consolidat com una de les figures més destacades de la nova gastronomia, gràcies a una trajectòria construïda des de Vinaròs i profundament vinculada al territori. Format a l'Escola d'Hostaleria de Benicarló, després de treballar en diversos restaurants de la província, va decidir emprendre el seu propi projecte. L'any 2018 va obrir al Centre Històric de Vinaròs el restaurant que porta el seu nom. Des dels inicis, Rubén ha apostat per una cuina creativa i contemporània, basada en el producte de proximitat. El llangostí de Vinaròs, el peix fresc de la costa, la tomata de penjar i l'oli d'oliva del territori formen part d'una proposta gastronòmica que combina la tradició mediterrània amb una influència internacional.
0: Així ho presentava la presidenta Gondomar. I d'altra banda anem a escoltar a Rubén Miralles, que és el primer vinarosenc en rebre una estrella Michelin.
2: Donar moltes gràcies perquè al final apostar per nosaltres, que al final simplement soc un cuiner, que ha fet el que li agrada i fa el que li agrada dia a dia, és algo increïble, no? Rebre aquest coneixement de la Fundació Caixa de Vinaròs, que han rebut altres persones tan singulars i especials i volgudes a aquell poble. Al final, com tu has dit, nosaltres som un equip, jo soc la cara visible de l'equip. Al final, el que tots coneixen i que deuen, però detrás tenim un equip humà que fa possible que aquests reconeixements arriben al nostre restaurant, perquè al final entenc jo que rep jo l'Ale Vinarosenc, però és gràcies al meu equip que fa el que dia a dia surti a la feina i si continués un cabet davant. És que estic supercontent, perquè la veritat que és una cosa que em fa especialment il·lusió que al meu poble, no?, rebre aquest reconeixement que és tan important a tots els vinarosencs i estic agraït pues, a la Fundació i a tots els membres del jurat que van pensar en nosaltres per aquest reconeixement.
0: I d'altra banda ens anem a l'Ajuntament de Vinaròs on presenta la campanya d'estiu de la regidoria d'esports. Anem a escoltar el regidor d'esports de l'Ajuntament de Vinaròs, Lluís Adell, que així ho presentava.
3: Les activitats que es duran a terme en aquesta activitat de jove esport són esports de platja, esports aquàtics, esports diferents, xerrades, jocs d'aigua, etc. Un voltant d'activitats que va encaminat a la diversió i a l'aspecte lúdic i, a més, formatiu i educatiu en aquests espais estivals perquè els xiquets puguen continuar gaudint de lo que és l'activitat física i l'esport. Jove esport, primera i segona quinzena de juliol, del 6 al 17 i del 20 al 31, en horari de 10 a 13 hores. Podeu apuntar-vos al Consell Municipal d'Esports.
0: Així mateix, l'Ajuntament ampliarà durant juny i juliol el programa d'activitat física per a la tercera edat, inclòs dins del programa de salut. Anem a escoltar una altra vegada a Lluís Adell.
3: Hem decidit ampliar-la, és la que va vinculada al programa de salut, que és l'activitat física en tercera edat. La regidoria hem decidit, atenent a la demanda que teníem per part de tots aquells practicants d'aquesta activitat, de poder-la continuar una vegada finalitzada en el mes de maig. Per tant, s'amplia el període a lo que és el mes de juny i juliol. Hi hauran inscrits aquestes 140 persones que ja tenim inscrites, una continuïtat per a aquestes persones. Es farà aquí, a la zona on estem ara actualment, del Limbo, a la Carpa, de l'Atlàntic, i a la Plaja. Són noves activitats d'estiu, en el qual l'Aquachima, la Plaja, serà una de les modalitats que més se portarà a terme.

Prepara't per assaborir la Mediterrània com a mai. Els pròxims 6 i 7 de juny arriba a Vinaròs l'esperat Gastro Llangostí, un esdeveniment únic que convertirà el passeig de Fora de Forat en el gran punt de trobada del sabor, de la música i de les millors experiències vora la mar. Tapes exclusives elaborades amb el prestigiós Llangostí de Vinaròs. Creacions gastronòmiques per a tots els gustos, música en directe i el millor ambient t'esperen en una cita imprescindible per als amants de la bona cuina i de les nits d'estiu. Passeig de Fora de Forat, Vinaròs, 6 i 7 de juny. ¿Cómo que pa casa? ¡Que no me voy!

0: Atención, si estabas esperando el momento perfecto para apuntarte al gimnasio, es ahora. En System Sport lanzamos una oferta brutal por nuestro 25 aniversario. Paga solo 5 meses y te regalamos 7 meses gratis. Sí, sí, 7 meses totalmente gratis. Un gimnasio de 1000 metros cuadrados en pleno centro del pueblo, sin coches, sin excusas. Vienes andando y entrenas. 25 años de experiencia nos avalan. La promoción estará disponible hasta el 31 de mayo. Corre a System Sport y aprovecha esta oportunidad única. System Sport, 25 años creando resultados reales.
1: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
2: 964-47-48-21.
1: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
3: Tornem amb l'actualitat de la comarca, on l'Ajuntament d'Alcalà del Cosebre aprova la nova ordenança del medi rural, el suplement per a l'enroc del carrer Barquer i les millores en la unitat de respir.
4: Com molt bé ha dit l'alcalde, l'ordenança del medi rural ve donada a instància del Consell Agrari Local per a que l'Ajuntament tinguérem un marc legal regulatori de situacions que es donaven en la part agropecuària del terme municipal. Al mateix temps, per a poder tindre una comissió de valoració i resolució de conflictes que ajudi als llauradors i ramaders veïns a solucionar els conflictes sense tindre que aplegar a instàncies judicials, també volem intentar, amb l'ordenança, donar una major protecció jurídica a les persones llauradores. Regulem les mesures del Servei de Vigilància Rural i volem intentar reduir al màxim temps els abocaments il·legals que algunes persones puguen fer en les diferents parcel·les del terme. Regular els camins i donar resposta davant d'altres usuaris quan tercers causen desperfectes en les diferents vies d'aprovació. En definitiva, el que volem és tindre un marc regulatori on conèixer per part de totes les persones afectades els deures i obligacions que tenim.
3: I d'altra banda, la unitat Bidoc ha visitat 50 municipis de Castelló i ha expeditat 3.000 documents en el primer any de funcionament. La subdelegada del govern de Castelló, Antònia García Valls, ha visitat el municipi de Càlig amb el motiu del despliegue d'aquest dimecres de la unitat del Bidoc. Anem a escoltar a Antònia García Valls.
5: Estem en el mes de maig i ja portem enguany 66 eixides des de Castelló a diferents municipis de la província de Castelló i més de 2.000 documents expedits, que se sumen a les 29 eixides que se van fer d'abril a desembre de 2025 i els 1.000 documents.
3: Com també ens ha contat els serveis que estan portant a terme.
5: Se tracta d'apropar els serveis essencials, com és tindre la documentació al dia a la ciutadania i evitar desplaçaments a les tres oficines físiques que tenim a la província de Castelló, que són Castelló, Vinaròs i Vila-real.
3: D'altra banda, el PP per Castelló celebra que el Consell convertisca en pioner l'Hospital de Vinaròs en incorporar la tècnica de crioblació per tractament de càncer de mama. Anem a escoltar a Nieves Martínez.
6: N'hi ha que posar en valor l'aposta i l'inversió per part de la Conselleria en el Departament de Vinaròs. En els soles 3 anys s'ha recuperat el cribat de càncer de mama que el PSOE va suspendre durant més d'un any. S'han introduït nous tractaments punters com és la crioblació per al tractament de càncer de mama, primer centre en tota la província de Castelló. La Generalitat Valenciana està demostrant ser sensible en les demandes dels veïns i atendre les seues necessitats. A més, l'Hospital de Vinaròs Vinaròs ha incorporat el servici de densitometria i el servici de neurofisiologia, evitant que hagin de baixar a Castelló els seus veïns. I n'hi ha que també destacar la inversió tant en l'ampliació del centre de salut com en el nou centre d'especialitats per a este departament de Vinaròs.
3: I per últim, Compromís denuncia una legislatura perduda en educació i exigeix desbloquejar les inversions pendents a Benicarló. Jordi Maura reclama al PP i a Vox respecte per la comunitat educativa i acusa el Consell de maltractar l'ensenyament públic. Passem amb les farmàcies de guàrdia. En Vinaròs, Sant Jiménez, en carrer Pont número 87, en Benicarló, Borillo Suyan, en carrer Mossèn La Junta número 37, i per si de cas, la funerària de guàrdia és Funerària Blai.